Gadabanga madakare, gadabanga madakare, gadabanga madakare, gadabanga madakare, gadabanga madakare, gadabanga madakare.